ser capitalistas, son exploradores de la ley, son poetas, editores, y por tanto, los mes, para la parábola, y la revisa del toxi, ya, ya, es una idea bien, en dos, bastante electrificadas, y no es bonito, pero es un poco claro, y ya, es que, ara us donaria altres coses, formant, que és un. Això és un local que l'Ajuntament de Barcelona, el districte de Gràcia, ens ha servit a reservar el territori sonor i a la Fundació de Joves de Tant de Gràcia, que compartim aquest espai, i que per tant és un espai municipal que té coses com per exemple no tomar vins, no treure la beguda fora, això és com bàsic. Apagar els mòbils ja és una condició que no és una mica i finalment us expliquem que les artistes rebran, diguéssim, que són les destinatàries d'un sobreesforç que faran que a les seves activitats és important. Yeah.

Els camions de l'autopista copulen amb els campanars. Aberració sonora entre fums i pedres. Repic gòtic en vibració industrial. El misteri es propulsa en aguts. És el plany de la balena presonera a l'aquari. La remor aquosa del futur mal calçat. Un ofec tens que avança cops de martell. Un exèrcit metàl·lic en crescendo impetuós, un bombardeig de corxeres en l'esclat del tro, la interferència guerrillera en l'avenç del temps. I de sobte, de sobte, de sobte, tot s'accelera en el batec de l'espai sideral i acabem engolits per la força centrífuga d'un forat negre. Ara, ara, ara, ara ja res. Només fosca i el ressò esmorteït de l'origen. Ara. Ara. Ara ja tot curiositat per anomenar els tons del buit. I les campanes vinga a sonar entre neurones esgarrinxades. Fem tard.

dia, s'enfila pas apressat. L'aire va carregat de brunzits de motors compassats en desfilada fúnebre diària. En hora punta. La ment en moda carta d'ajust. L'esclavitud del rellotge, la subjugació, la tirania de l'horari del treball forçat. Prou.

Finalment, la llibertat de fet. Reivindico el dret personal i intransferible al caos. Em proclamo descarada i voluntàriament impuntual. En hora punta. Colesterol a les artèries del barri. Claxons, sirenes, fums i vapors, llums i prohibicions. El capitalisme m'atordeix. Tard i d'hora a l'hora. Anonimat en moviment, les diferències materialitzades en compartiments oberts. El món a dos carrers. I tu, atrapada a les soles de les teves sabates. La guerra en forma de plàstic i consum, asfalt i vida de grans cadenes. I fast foods disfressats d'ecològics, restaurants budistes kosher, hot dogs halal, pasta italiana amb regust de hip-hop, que la flexió central i gegants de ferro i vidre amenaçant-te el dia amb ombres perpètues, vestides sense obra, escales cap enlloc, culte al cos, catedrals de l'art institucional i racons de supervivència. Brossa. Brossa. Molta brossa. Muntanyes de brossa. Muntanyes de brossa a la vorera. I un noi en cadira de rodes recollint borilles del terra. Turistes, molts turistes, tots anant i venint, d'on van, on venen. Claxons. Sirenes. Fums i vapors, llums i prohibicions. El capitalisme m'atordeix. Foto al camp. Bye bye, New York. I am flying.

Beligerant. Beligerant. Escupo versos entre la sintètica percussió d'una esllavissada emocional. Lletania vomitiva. Reiteració sense pizzicatos. Reiteració i flama. Reiteració i flama. Reiteració i flama.

L'objectiu de la càmera està entelat. Les incògnites es tripliquen i la lletra C es torna albina. Els accents tancats ataquen les Ds i les Rs furguen l'armari per trobar les mascaretes de gas. Protecció química per a textos descontextualitzats i hipervincles al canal de l'horror. Repic de consonants en melodia taciturna i tics de culpabilitat catòlica entre la mortalla. Bafarades de repulsió en el bon percussó d'una processó. Llavis, lascius, mida XL. Sobre un crucifix en un matí d'esclavatge. Dents de llit sota passamuntanyes. Oits, la infància entre rajos X i imatges de la fi del món. Oits, fluorescències de la incomunicació a les parets de l'habitació i els racons solitaris del barri. Oits, ja no em sorprèn la llaga ni la del peu dret ni la de l'estómac. Col·lecció de durícies i ulls de poll a la tauleta de nit. Oits, oits, oits, vidres enllafernats i discursos esclofellats, desintegrant-se en saetes esmorteïdes per un... per un esquadró de combat. L'alfa la boca, corcadura les dents, omega el cervell, ulls de porcellana i gust de desert a la boca. Oits, el Big Brother atrapat en un confessionari. L'ull que tot ho veu no té accés al refugi antiaeri. El World Wide Web no hi té servidor ni lloc on allotjar-se. Oits, el dòlar camina descalç, el capitalisme avança coix, ceguera compulsiva, devota de la postveritat. Oh, oits! Radiografies econòmiques, el tresor més preuat, el fenc i la palla enllaunat.

La mirada estèril s'ha fet l'emperadriu del moment i la mancança. La mancança no té agulla per sergir l'estrip de la realitat. Tot està tenyit de roig. És la fi d'aquesta era. Camps de sang i limfa es divisen a l'horitzó. La trampa està servida. El sistema els ha atrapat. I jo, immersa en aquesta incertesa, continuo menstruant monstres i llegendes. Sóc esberla a la carn. Sóc esberla a la carn, sóc trau obert, sóc nafre roent, suporant poesia entre els coàguls del plural. Sóc nafre roent.

igual a 1. 1 és igual a 1 més 1. 1 no és igual a 1 dividit entre 2. 1 més 1 igual a 2 menys 1. 2 menys 1 més 1 igual a 11. 11 més 1 dividit entre 1 igual a 9.

0: Isä irra teillä isäinä. Com t'enrere de consonants en càmera lenta. Com t'enrere de consonants en càmera lenta. R-I-S-L-T-I-S-I-N-R-L-C-T-I-S-N.
1: Vint-i-tres-i-fa, quinze-i-ma, onze-i-sa, nou-ena, vuit-ca-sis-ela-erra-tres.
0: Bloqueig en la B, en el dors del dos. Noms i números, noms i números. El meu nom és el que fou el teu. Eres mai, sóc mai. El meu nom és el que serà el teu. El meu nom és mai, seràs mai. Saps? Tinc un nom, saps? Tinc un nom, em dic mai. Em dic mai, sóc zero, zero. Sóc zero, zero, un, zero, zero, un, zero, un, B. 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 0 1 0 1 B 0 1 una simple ve alta, situar-nos al llindar del precipici. Ara, no sé si ens estimem o ens estimbem. I em pregunto, on rau el límit del concepte i del fonema en el desxiframent d'aquest jeroglífic 2.0 de vida social cibernètica i tacte binari o en la dicotomia entre el 0 i l'1? Entre el punt i a part i l'exclamació o entre el contorn tancat d'una O de no i la unitat malentesa resultat de la suma de dues falses meitats? Ara, no sé si ens estimem o ens estimbem. I mentre teclejo un bona nit, sento que amb el buit ajegut al llit la caiguda podria tendir a l'infinit o estimar-nos podria ser tan, tan irreal com aquesta rutina tecnificada. Tu què dius? Ens estimem o ens estimbem? Ja no ho sé. Perquè teletransportar-nos amb fibra òptica m'ha dut a la follia del deliri tàctil. La corba de la teva espatlla ha esdevingut només un holograma, una ràfaga de bits amb retronasal de massa dies d'absències. I el cos se m'ha descompost en fonemes encriptats. I ja no sóc sinó car, ca, sa, de, fang, tou. Marcada amb un codi alfanumèric. U, B, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, B. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B 0 1 0 0 1 0 1 B. Desconcert. Inharmonia. A. Ritme. Dust. Concert. In. Harmonia. A. Ritme. Des. Harmonia. In. Ritme. A. Concert. In. Harmonia. A. Ritme. Des. Harmonia. In. Ritme. Des. Concert. Mo. Mi. In. Ser. Rit. A. Ar. Mia. In. Des. Mi. Mia. A. Concert. Des. Rit. Mia. Des. Des. A. Ar. Mi. Mo. A. Ser. Ser. Ser. Ser. Rit. Ser. Ar. Ar. Mia. In. Des. Mi. Mia. A. Concert. Des. Rit. Mia. A. Concert. El compàs ja no traça geometries perfectes. T'esgavellen la sintaxi de la llera del riu. Síncope de fonemes en la cadència del mar. B 0100001001 0100001. El desig, replegat en els doblecs del cos, esperant un moviment per ser alliberat o aniquilat. I potser, si moc el genoll, el desig es desprendrà estèril, topant anàrquicament amb les arestes del precipici i estimbant-se més enllà de l'esvoranc de la pèrdua, ofegat en tels secs, esclafat sota estrats feixucs d'indiferència errònia amb l'alè mut i el batec eixut dels llavis perdut en el silenci inamovible de l'absència. Amb l'alè mut i el batec eixut dels llavis perdut en el silenci inamovible de l'absència. Potser podria moure'm. Però la nit m'ha dibuixat els teus perfils dintre de l'esfera del dubte. I ara no sé què fer. Potser només em cal acomiadar-me, acomiadar-te, acomiadar-nos o extingir-nos. Hem compartit abraçades en terres movedisses i suïcidis imaginaris. Tot plegat, res més que un joc de piròmans en el camp de mines de l'amor. M'acomiado i m'enduc les engrunes de l'esmorzar i me n'alimento fins que el sol sagna i la nit de miralls trencats penetra entre les meves cuixes prenyant-me de dol. I tu t'acomiades i amb el cop de porta que etzibes la distància és ara tram de filat electrificat en el vaga territori de la comunicació. I els quilòmetres de glaç, els quilòmetres de glaç són ara quantificables com els silencis que m'has

a la porta de casa, s'hi arrenglararan sens dubte milers de sacs pulcres de runa intacta, amb la data de cada moment esfondrat escrita damunt. Potser, quan ni tu ni jo recordarem aquest adéu, algun arqueòleg esbrinarà què ha passat tot fent conjectures sobre autoenganys i reafirmacions. Nosaltres ja no hi serem.

Tenir set. Tenir set de desert. Deshidratar-se fins al deliri en el la. Arribar a aquell punt on l'única realitat és el miratge. I llavors, fugir. Fugir. Galopar desbocadament amb esperons de mesona descompensada enfonsats al costellam i seguir. Seguir. Sentir amb contundència l'adrenalina de trepitjar el terra fins al vèrtex del precipici i allà aturar-se de cop. Aturar-se i permetre's sentir, per què no, el batre excitat dels pulmons esbatanats i estudiar la perspectiva d'un nou ritme al marge de l'estimball. I viure. Viure. Deixar-se sentir el batec del melic, si cal. Viure. I enterrar la por d'aquest món agafat amb pinces. Viure. En el caos dels mots. Desentumir-se, si cal. Si cal, calar foc. O inundar els esquemes d'aquest món viscut en temps mort. Viure. Viure la guerra al cos. Desacompassar-se, si cal. Si cal, passar pantalla. I a l'ombra del punk, deixar que et floreixin orquídies al cap. Desequilibrar-se, si cal, viure. En moviment cap a la novetat. I cal viure. I cal. Tors, torçat, cap encaparrat, peus pouats, mans gens amenes, ferint amb punys bruts l'evidència d'una nova realitat, entre cames encaminades a l'est estival, el sol, aquest sol que em treu el son. El trau. El llarg tram de pell. És llarg. Un flash sec premonitori. En nit nua, crua, cruel. Malgrat tot, thank you.

くようだ。ヨーダ、イセセイ、イスワサイ、イセアルタルティコラーツ。I se sei sua sale se arte articolata in cosa in battaglia si cal per viure con cal i am cal ens cal ens cal pervertir la sintaxi d'aquest moment ens cal esquartarar-ne arguments per viure, si cal. Ens cal viure, ens cal viure, ens cal viure la llibertat. En majúscules. Ens cal viure i viure com cal. I si cal, si cal farem el que sigui perquè així sigui. Ens cal viure. Cal. Visc. Vull viure. Decideixo viure. Visc i visc tan al límit. Que el límit deixa de tenir sentit. Deixa de tenir sentit. Assedegada de vides nocturnes i lluna plena. Promotora de dies perduts en el sentit. Temps clareja i les campanes vitals auguren un futur creatiu. Ha! Ha! Ha! Em despunten les ales entre els papers encolats de la història col·lectiva. Que saps? Jo sóc tu i l'altre. I ja no em reconeixo si no és en l'art. I busco còmplices d'aquesta follia. Folla d'aquest futur que ens obceca. Folla de nosaltres. Folla del cruixir de la fulla caiguda, folla de cel i de terra de la llum de l'albada, folla, folla, folla de l'olor del mar. Folla del gust de les cireres acabades de collir, del tacte del vent, del teu somriure, folla de vida.

Folla de vida en carn i ossos. Folla de vida amb noms propis. Folla d'una vida on mai, mai, mai, mai és sinònim de tot és possible. Folla de la vida que mereixem viure. Folla de vida en plural i majúscules. Cal viure. Viure.

0: por tus gracias. L'oportunitat de conèixer-nos, perquè ha estat una experiència com super fantàstica.
1: Y gracias también por dejarme traer los cacharros, es la primera vez.
0: I sobretot moltes gràcies a tots i totes les que heu vingut avui aquí a escoltar el que hem fet. Gràcies a vosaltres.